Biografia de Tresa Rüther Seeli. Las iuas pendan a una dinamemia d'ault. Il ruoc es in vieter la fonteuna. Jeu ai urlau culs lufs. De guat e de guat an fatg puots. Mo il crap a teniu la dira.